0: Orange Madagascar a Manol Chaoura Wanao, amb Valores Sassan.
1: Orange.
2: Porqueu!
3: Missi vaine, awatanana, tamba tamba zizire umba utamana.